0: Perquè t'iclatges honil, ut li rajó, mac arrozohi.
1: Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la punte si pal atines sail cholehil 104.5 FM la hunkapal ha angualo.